estás, on he caigut i busco qui sóc. Si ja no ric, si estic content, ni em reconec davant dels altres.

Tan sols vull cantar-te a cau d'orella una cançó, com una carícia que espanti les pors. Salpar sense rumb l'imprevisible al nostre far. Vaig recollint plomes per si un dia cal curar-te les ales quan el món et faci mal. Aixugar-te les llàgrimes. Ballar-li a la vida i no deixar-te anar mai de la mà. Mai de la mà.